0: Moment ara de conèixer informacions, queixes, inquietuds, bueno, coses que succeeixen per al municipi de Sóller. Per això ens han posat en contacte amb en Tiago Aguiló, de Seny i Sentit, en aquest municipi. Ahir varen tenir plenari. Anem a comentar un poquet el que va succeir. Saludam primer en Tiago. Tiago, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, estimats. Com esteu?
0: Molt bé. Bueno, com dèiem, ahir vareu tenir plenari on es va aprovar, no, els pressupostos, i on el vostre partit, Seny i Sentit, us vareu abstendre, no? És així?
1: Sí, bueno, per fi, després d'haver 2 anys i pico amb pressupostos prorrogats, ahir se van endur a plenari pues, els pressupostos. Evidentment, tot bastant surrealista, perquè heu de tenir en compte que falten dos mesos per acabar l'any.
0: Sí.
1: I clar, d'un pressupost del 2026 a 2 mesos abans que acabi l'any no té molt de sentit. Però bé, vull pensar que és perquè ja estan pensant en que l'any que ve aquests pressupostos seran prorrogats.
0: Mm-hmm.
1: I com que l'any que ve és un any electoral,
0: sí,
1: evidentment el Partit Popular ho ha fet molt bé per ells, i fins i tot s'ha incrementat un percentatge brutal, que són 5 milions més de pressupostos. És a dir,

0: que se pot, se pot gastar sense ser comprometre l'Ajuntament, però després hi ha la part política, que és amb què se destinen aquests diners. I, per tant, aquí és on ens separam els partits polítics, bàsicament perquè cada partit polític té unes preferències o té unes altres idees per poder, unes altres prioritats, si volen dir així, per poder utilitzar aquest dobbes de propòsit. Això és el que ens separa un poc. Nosaltres ahir vam veure que hi ha partides que la veritat és que no tenen molt de sentit. I després una de les coses a destacar va ser que hi ha en total un 10% de tot el pressupost, que són 2.700.000 euros en total més o menys, repartits en totes les àrees amb una consignació que se diu estudis tècnics i feines. Clar, és com un cajón de desastre que hi ha aquest dobbes a cada àrea, però que no s'especifica realment per què seran. I clar, i estem xerrant de molt dobbes, estem xerrant d'alguna àrea que en aquestes feines i estudis tècnics hi tenen posats potser 1 milió d'euros, i qualcun 500.000, i qualcun 80.000, i clar, i nosaltres el que no estem d'acord i no estem contents és precisament això, que no s'especifiqui un poc més amb què s'ampliaran els dobbes, sinó els que se posin a dins un caixonet i després ja anirem veient per què són. Clar, això, quan són un pressupost, no hauria de ser, el pressupost està molt clar que haurien de tenir les dotacions ja pensades perquè s'ampliarà. Però bé, ahir se van dur en el plenari i al final en tots els vots a favor del Partit Popular i el Trànsfuga i els vots en contra de l'esquerra i l'extensió de Senyor Sentit se van aprovar. Sí que és veritat que enguany, com a novetat en aquest pressupost, hi ha hagut una partida que, de fet, ja van dir que mos pareixia molt bé, en aquest cas sí que nosaltres estem d'acord, que se diu és una partida de contingència de 400.000 euros. Això sí que és una partida que és com una partida de pensada per qualsevol tipus d'emergència o qualsevol tipus de contratemps que pugui passar l'Ajuntament. Antigament no existia aquesta partida i era complicat, perquè quan hi havia un de nou, per exemple, pagar una sentència de qualque denúncia que mos hagin pogut passar l'Ajuntament, uns marges que poden caure que no estava previst i no estaven pressupostats, etcètera, etcètera, sempre era complicat perquè se tenien que treure dobbes d'altres àrees i era complexa, modificació de crèdit, etcètera, etcètera. Clar, aquest nou punt que s'ha posat com a aquests 400.000 euros de contingència que han posat, pensant que és una bona idea, i de fet era un tema necessari que, a més, nosaltres des de Senyor Sentit ho havíem reclamat ja també diverses vegades. Per tant, bé, en el final no estem satisfets amb el que s'agastaran a tot més, perquè nosaltres, evidentment, tenim unes altres prioritats, i en tema d'inversió, que és el capítol 6, pràcticament no s'inverteix res per poder millorar això. Sí que és cert que no s'inverteix res perquè també ja hi ha uns remanents, que n'hem parlat qualque vegada també aquí amb altres, que són els que s'empleen per inversió. Però això el que no hauria de ser remanents, normalment s'haurien d'emplear per quan hi ha un projecte gros, és a dir, per mirar ara els defensors mateix que sabeu que el tenim fatal, doncs aquests 3 milions d'euros que hi ha remanents, doncs tal vegada 1,5 milió per defensora i un altre 1,5 milió per qualque projecte concret i gros. El Partit Popular ha fet una dinàmica que el que fa és que els remanents els emplea com si fossin un capítol 6 d'inversió. I això no hauria de ser així. I per tant, nosaltres, per aquests motius també, doncs, ens vam estendre i no vam donar suport.
1: Això és el que va donar de si en aquest plenari on se van aprovar les comptes, el pressupost. I clar, no sé, i ara t'ho demana tu, Tià, informacions que han anat coneguent. Per exemple, han decidit per part de l'Ajuntament una rebaixa de CIBI per el proper any en un 0,02%. Des de Seny i Sentit, què en penseu d'aquesta rebaixa?
0: Bueno, nosaltres, o sigui, ja te puc dir directament que considerant que això és un insult a la ciutadania. Això, així, vull dir, si panyes calientes que diuen en castellà.
1: Sí.
0: Perquè, clar, nosaltres vam demanar fa unes setmanes una rebaixa si pot de vendre immobles, degut a que com que hi ha un bon pressupost, doncs clar, el que nosaltres demanàvem era que se pogués fer aquesta rebaixa. Ara, avui, a les dues, tenim...

0: una comissió informativa d'Hisenda, que se m'ho explicarà com se farà, quina és la proposta, etcètera, etcètera.
1: Sí.
0: Heu de pensar que un 0,02 significa 2 euros per cada 1.000 euros d'impost de béns immobles. És a dir, si vols realment creus que baixar 2 euros de cada 1.000 euros a Civi se pot considerar una rebaixa de Civi, crec que per fer això val més que no es faci res. Bàsicament perquè, a més, al mateix temps, en el pròxim plenari ordinari, se durà aquesta rebaixa de 0,02 de Civi,
1: sí,
0: i al mateix temps se durà una pujada de 50 euros de rebut dels béns.
1: Precisament te volia demanar això, que clar, xerram d'aquesta rebaixa del 0,02%, que serà pràcticament res, no?, sobre el rebut, vull dir que no ho notaran els ciutadans, però s'anuncia una pujada precisament d'això, no?, de la taxa de FEMS de 50 euros.
0: Efectivament, és que bé, nosaltres ara les dues, ja vol dir, tenim aquesta comissió informativa, sí, i com vos podeu recuperar, jo demanaré explicacions de tot això. Perquè la veritat és que no sé molt bé què està passant, però és que crec que fins i tot a nivell electoral és que no crec que sigui tampoc bo i tot ni per ells, perquè, és a dir, anunciar amb el platillo una baixada d'IBI d'aquestes quantitats i després al mateix temps passar a l'altra banda a pujar aquests 50 euros de fent és un desastre. I bueno, jo, si voleu, la setmana que ve vos puc contar més cosetes,
1: sí,
0: perquè avui tindrem aquesta comissió i demanarem.
1: Sí, sí.
0: Però ja vos dic que, d'entrada, nosaltres, des de Sant Antic, considerem que això és en riure de la gent. És a dir, crear un titular de que l'Ajuntament de Solla baixarà a Civi i que després sàpigues que el que baixaran és un 0,02, és a dir, 2 cèntims,
1: sí,
0: és que és ridícul.
1: També s'ha conegut la notícia, Tià, que hi ha hagut sentència que obliga l'Ajuntament de Solla a pagar 27.000 euros a Solla Recicla. Supos que,
0: sí,
1: des de seny i sentit teniu detalls, no?, o el manco informació sobre aquesta sentència, no?
0: Sí, bueno, no molt bé de nou. I de fet, segurament no serà la darrera. Solla Recicla és una empresa privada que va estar donant un servei a l'Ajuntament, i ja va advertir que era deficitari,
1: sí,
0: el que estava pagant l'Ajuntament pel servei que s'estava donant, degut a que el propi Ajuntament havia sol·licitat més contenedors, més feines i tal i qual. Clar, aquesta empresa tenia un contracte amb l'Ajuntament i l'Ajuntament li pagava el que tenia en el contracte. El problema és que l'empresa donava més servei des que realment s'havia contratat, donava aquest servei perquè l'Ajuntament així ho havia sol·licitat. Per tant, l'empresa el que va demanar era que si li pagués aquest servei extres o tot això, de nou, que s'havia demanat per part de l'Ajuntament. L'Ajuntament va dir que no, perquè com que tenia el contracte, que no se pagava. Clar, al final què va passar? Pues, evidentment, l'empresa m'ho va donar en els jutjats i quan no podia ser d'altra manera, el jutge els va donar servei i ara mos toca pagar. Això és un resum ràpid d'un poquet de la casta. El tema de reciclatge de Solla és complex perquè, sí, tenim un dels pocs punts autoritzats que hi ha a Mallorca, a Serra de Montana, més ben dit, i clar, el que no pot ser de cap manera és que l'Ajuntament s'hagi empenyat ara en voler crear un punt verd nou en tota la tramitació que s'ha dut i no són capaços de poder arribar a un acord,
1: sí,
0: amb aquesta empresa privada, perquè ja està instal·lada i que ja té tots els permisos per poder arribar a donar un servei com s'havia fet fins ara. I per tant, nosaltres amb això sí que som molt crítics i, de fet, si qualsevol moment governam l'any que ve, és un tema que posem damunt la taula,
1: sí,
0: perquè creiem que no té cap sentit tenir dos pumbers al mateix municipi quan ja en tenim un que està funcionant. Simplement es tracta de trobar una manera de poder fer feina conjunts. Nosaltres sempre ho deim. Nosaltres creiem molt en la col·laboració pública-privada, perquè tots sabeu que els serveis, quan són públics, que sempre solen cossetjar bastant. I per tant, una manera de poder funcionar bé és que hi hagi aquest control públic, però que les feines siguin per part d'empreses privades. Que és una manera de garantir que els ciutadans tinguin bons serveis.
1: Tià, anem a xerrar un poquet, si t'assembla bé, d'habitatge social. I és que la Unió Europea ha qüestionat els requisits, no?, de residència per poder accedir a un d'aquests habitatges socials. Diferents municipis de Mallorca aplicaran, no?, un cert període de residència en els municipis, i Sóller és un d'aquests pobles, no?, que aplica aquests requisits. Què en penses de la opinió i aquest qüestionament per part de la Unió Europea?
0: Sí, és una notícia que l'hem llegida avui, i la veritat és que tampoc no l'hem digerida molt, no m'ho hem informat encara, sí, molt bé de exactament què és el que ens està exigint de la Unió Europea, però sí que el que sembla pareix que no és tan greu com realment la premsa ho ha estat posant, ho ha estat manifestant.
1: Podríem dir que ha estat una mica un titular un poc alarmista, no?
0: Un poc alarmista i un poc exagerat, sí. Uh-huh. Això és la primera lectura que fem, per el que sabem i per el que ens han dit també qualcuns experts en la matèria. Però com que no sabem encara exactament què és el que ens està exigint la Unió Europea, per tant, no vos puc donar encara una opinió damunt d'aquest tema, perquè no vull dir segons quins brats, perquè encara no és una notícia que ha sortit ara, sí, avui, i no he tingut temps encara de poder estudiar un poc en profunditat.
1: D'acord. I una darrera qüestió, tia. Sí. Seguim xerrant de vivenda, però també de busos saturats, accés de trànsit, que han estat les principals preocupacions dels sollerics que van participar a una assemblea organitzada per Moviment Jove. Tu, supos, com a solleric també, com a ciutadà de peu, coincideixes, no?, amb aquestes inquietuds, amb aquestes queixes per part de la ciutadania, no?
0: Clar, és que al final, això que nosaltres demem en bon mallorquí són faves comptades.
1: Sí.
0: És a dir, els problemes són els que són. I aquests problemes que tenim a Sóller afecten, evidentment, a tots els sectors, i concretament, sobretot, els de l'habitatge, en els nostres joves.
1: Sí.
0: I efectivament, aquesta assemblea que va fer dels joves de Sóller, el que fan és posar damunt la taula un problema que tots coneixem, que són reals, perquè és veritat que n'hi ha alguns que ells els apareixen més, perquè el tema de mobilitat, que la gent jove està molt més conscienciada que nosaltres i utilitzen més el transport públic i estan més avarats. Evidentment, aquestes deficiències que està tenint el transport públic avui en dia, ells ho pateixen molt, i a més el tema de la vivenda, com no pot ser d'altra manera, sí que és un tema que preocupa molt, tant a ells com als propis pares, sí, que també de cara al futur volen que els nostres fills també puguin tenir un lloc per viure. Mm. I per tant és complicat, i de fet compartim totalment aquests punts que han parlat amb la taula. De fet, crec que aquest grup seguirà fent coses interessants, i està molt bé que s'hagin unificat per poder tenir un poc més de bou. I per tant nosaltres donem suport totalment a aquesta gent jove.
1: Doncs han xerrat de diferents qüestions, temes que afecten en el municipi de Sóller. Queda pendent, la comissió que tindreu avui amb Hisenda, sí, que segurament us desgranaran, no?, realment la part pressupostària, no?
0: tenim un bon grapat de preguntes per fer. No?
1: I ja m'ho traslladarà, m'ho farà la crònica per la propera,
0: sí,
1: vegada, d'acord, tia?
0: Clar que sí.
1: Com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquí a la sintonia de Ràdio Balear.
0: A vosaltres, moltes gràcies i salut.
1: Fins una altra, adeu.
0: Adeu, adeu.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: Vamos a llegar a las 12 del mediodía con la quinta estación. El sol no regresa. A las 12, boletín informativo. Después seguiremos con más matinal en este jueves 15 de octubre.

0: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
2: Ràdio Balear, un sabor muy nuestro.

0: El dissabte 24 d'octubre al centre del poble de Santanyí, a partir de les 10, fira tradicional agrícola, ramadera, artesana, industrial i d'associacions locals. Podeu consultar més informació o novetats a la web oficial de l'Ajuntament de Santanyí. Fira de Santanyí.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche. Lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
0: La Fira del Pebre Bord se celebrarà el 25 d'octubre a Falanix, a partir de les 10, amb activitats com la paradeta de l'Ajuntament per conèixer el patrimoni industrial a càrrec de M8 Taller Serigràfic, fira agrícola i artesanal dedicada a la tradició del pimentó mallorquí Pebre Bord i l'ambient previ a les èpoques de matances. Ajuntament de Falanix.
3: Escúchanos en radiobalear.es.

0: La Fira del Pebre Borsa celebrarà el 25 d'octubre a Falanix a partir de les 10, amb activitats com la paradeta de l'Ajuntament per conèixer el patrimoni industrial a càrrec de M8 Taller Serigràfic, fira agrícola i artesanal dedicada a la tradició del pimentó mallorquí Pebre Bord i l'ambient previ a les èpoques de matances. Ajuntament de Falanix.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.

0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: La Fira de Santanyí se celebrarà el dissabte 24 d'octubre al centre del poble de Santanyí a partir de les 10. Fira tradicional, agrícola, ramadera, artesana, industrial i d'associacions locals. Podeu consultar més informació o novetats a la web oficial de l'Ajuntament de Santanyí. Fira de Santanyí.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.